Son fetg è divisà tot bien per siu avenir e cal sapi anche fa bia bia las spassegiadas ni tours con siu e-bike. Nus lessen tots ingrazia ad el de cor per ils buns survecs cal fa per nus e divisà ad el in bigi de fiasta el revol de ses cars. E per Alfred Sackbrunner de Wurz vengi visavla canzun ils dodes brigants del cor viril Saluf.

saluf cun ils dodes brigants, divisau per Alfred Sackbrunner de Wurz, che festive schot siu 70 anniversari. Ruth Schneller-Lenz de Watzura festive schot 77, de Delevin divisau. Oz ils tredis de Zirkladour cumplenesche Ruth Schneller-Lenz de Watzura il sies 77 anniversari. Nos divisagna la jubilare bunas nadat e blers plagiars cun las dus beadias. Plinavant divisagns Ruth en bel de festa cun sia familia. Cordials saleits Marcel e Monica. Ed el slit musical pel 77 de Ruth Schneller-Lenz de Watzura e el Ave Maria del Domchor Chur.